0: utopías o no debe serlo o qué pasa con la utopía. La sección de feminismos, que coordino yo misma, presenta una entrevista y dos artículos. Por su contenido y demás, son muy diversos, son una muestra, desde mi punto de vista, de la riqueza del pensamiento y de la práctica feminista. Uno de ellos, algo que me propuse desde el principio que sucediera, siempre intento que huya del feminismo eurocéntrico, es decir, que sea un artículo que viene de otros lugares y con otra visión. Yo creo que incluso más rica, sobre todo el feminismo que viene de América Latina, incluso que el que hay aquí. Este artículo es un texto de una radio, de Radio Zapote, que recoge una experiencia de una radio estudiantil libre en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México, que creo que es un artículo interesante. Habla de la experiencia y un poco de la visión feminista desde esa experiencia. Luego hay una entrevista con Fefa Vila, que pretende acercarnos y aclararnos, por si acaso, porque ya creo que es bastante conocida, la teoría queer. Y por último, hay un texto de reflexión sobre los feminismos que habita una joven mujer, que es Soledad Cerezo, muy joven, que creo que también tiene interés por esa cuestión más vivencial. La sección de genealogías, historia y memoria está coordinada por Charo Arroyo y yo creo que tiene un artículo de cada, un artículo de memoria, que sería el de Francesc Boldú, que habla sobre la transición. Otro de historia, que es sobre la FAI, que lo escribe Julián Vadillo, y un tercero que podríamos considerar más de genealogía, que es sobre el naturismo libertario de Ana Carrera. La sección de cultura y arte, coordinada por Jacinto Ceacero, consta del habitual apartado de poesía, al cual le damos bastante importancia y le damos siempre relevancia en esta sección, que en este caso escribe Teresa, los poemas los escribe Teresa Garbi. Luego hay un artículo sobre la escuela moderna de Ferrer y Guardia, del coordinador de la sección, y dos entrevistas, una al artista conceptual Santiago Sierra, que creo que es bastante interesante, y otra a la librería La Vorágine de Santander, en esa línea de tejer redes de afinidad que hablábamos antes. Y por mi parte nada más, le paso la palabra a José Luis.
1: Gracias. Me voy a poner en los papeles porque si no me olvido. Empezamos por el editorial, que habla un tanto de la transición acelerada a un modelo tecnocapitalista, cómo se está integrando en la sociedad, cómo se está integrando o más bien invadiendo todos los aspectos de la vida, los aspectos sociales, económicos y políticos, y configuran un tecnocapitalismo con rasgos totalitarios. De hecho, en el editorial se remarca bastante el auge de una ideología no reaccionaria, neoreaccionaria y poslibertariana, que más o menos, en resumidas cuentas, se basaría sobre todo en estos tres ejes: la incompatibilidad entre el tecnocapitalismo y la democracia, proponiendo sustituir esta última por modelos de gestión empresarial, la eliminación de regulaciones que frenen el desarrollo de la IA, la inteligencia artificial, y de las grandes plataformas, y el fin del progresismo cultural de izquierdas y el rechazo explícito a la justicia social, validando la jerarquía y la desigualdad. Junto a ese aspecto no reaccionario que crece en el planeta, hablamos en el editorial de una nueva reconfiguración geopolítica y también del belicismo, del fortalecimiento del complejo industrial militar y de la militarización de las mentes. A la par, conlleva, aunque sin ello también existiría, crisis humanitarias y migraciones. De hecho, la portada tiene bastante que ver con estas cuestiones. Crisis humanitarias. Generalmente recordamos algunas guerras. En estos momentos hay 60 conflictos armados en el planeta, aparte de grandes bolsas de pobreza extrema, lo que implica que el proceso de las migraciones sean mayores hacia unas vidas que consideran, y creo que con razón, que podrían ser mejores en otros territorios, y esos territorios de acogidas acogen esos flujos migratorios con una gestión cruel y despiadada. Y eso es por parte de todo Occidente. España, la Unión Europea, España incluidas. A la vez, en la editorial sí que se quiere acabar con una llamada, un llamamiento a la resistencia y a la rebeldía. Más que nada porque el futuro no está predeterminado y que a pesar de este panorama adverso, nunca se sabe qué puede ocurrir, dónde y cuándo. Por lo tanto, hay que seguir resistiendo, hay que seguir trabajando para que si ese momento se da, podamos estar ahí a la par que mientras trabajamos y resistimos, vamos construyendo allá donde podemos una alternativa a ese tecnofeudalismo o al capitalismo en sí mismo. De la sección de coyunturas, que hay tres artículos que coordina Paco Marcellán, hay el primero que habla de García Calvo, Sacristán y la Capuchinada. Creo que todos los presentes recuerdan que es la Capuchinada, por lo tanto voy más hacia adelante. Y el artículo se centra sobre todo en las discrepancias que podía haber entre García Calvo, por un lado, que advirtió sobre el peligro de que el movimiento estudiantil se limitara a un sindicalismo burocrático como en Francia o en Alemania y defendió que la función esencial de la asamblea y del sindicato debía ser crítica, no meramente administrativa, y un Manuel Sacristán con una posición muy próxima al Partido Comunista, de hecho, por entonces era miembro del Partido Comunista, que sobre todo defendía esa transformación desde dentro. Ambos estaban en contra de ese sindicato, de un sindicalismo burocratizado y de la integración pasiva en el sistema, pero en el fondo estaban marcando lo que siempre hemos visto los que hemos estado en la universidad, cuando se desarrollan momentos en los que se quieren construir organizaciones nuevas, y es esa lucha entre la horizontalidad, la asamblea, el que todos cuenten, el que todos rindan cuenta, etcétera, etcétera, y la consolidación de un aparato que, aunque digan que no, es burocrático, en nombre de la eficacia y la eficiencia, que a la fin y a la postre siempre acaba siendo centralizado. El segundo artículo es del colectivo de Liberaciones, se titula Politizar el sufrimiento, capitalismo y salud mental, y se explica cómo el sufrimiento psicosocial se produce y se gestiona en el contexto capitalista y por ello, por qué es necesario politizarlo y qué alternativas colectivas se proponen. Es un artículo muy, muy interesante, pero no me puedo ir extendiendo en cada uno de ellos. Sí que me parece importante al menos destacar tres puntos. El sufrimiento psicosocial es cada vez más intenso y frecuente y suele abordarse en el debate público bajo el término de salud mental. Las perspectivas hegemónicas en psicología y psiquiatría tienden a individualizar el origen de los problemas, centrándose en la biología o en el interior de las personas y dejando de lado el peso del contexto social, económico y político. Y esta versión individualista contribuye a mantener un orden social injusto. Los autores, el colectivo, habla también de la medicalización y habla de, como digo, politizar ese sufrimiento. El tercer artículo dentro de la sección está escrito por Juan Antonio Gómez Liébana y lleva por título Para entender la destrucción del sistema sedentario, y se expone en síntesis el proceso histórico, político y económico que ha llevado al deterioro y privatización del sistema sanitario en España, pero podríamos decir que en todos los países de Occidente, identificando causas responsables y dando alguna alternativa, que yo creo que también es una parte importante del artículo. Por ejemplo, reivindicando el mutualismo que se perdió y que también estaba tan ligado al movimiento libertario. Si entramos en la sección de redes planetarias, que en estos momentos coordino yo, nos encontramos con tres artículos. Uno, que es una entrevista a Gwenola Ricordó, que se titula Un cambio de régimen sobre los primeros meses de la nueva administración Trump. Esta entrevista se publicó en primer lugar originalmente en la revista francesa Refracción y nos permitieron que la pudiéramos incluir en nuestro número. El artículo es de febrero del 25, la entrevista, por lo tanto, Trump acababa, por decirlo así, de llegar al poder, y es cierto que lo que se dice en la entrevista tiene interés, pero es cierto que desde el febrero del 25 hasta acá han ido ocurriendo muchísimas cosas en Estados Unidos, y también algo que es interesante, que la ciudadanía en cierto grado se ha levantado, y lo hemos visto en el caso de los agentes de la policía de fronteras, y lo hemos visto como hay ciudades y ciudadanos que se han rebelado, pero que lo vemos también, dado que hablábamos antes de la revolución, esta cuarta revolución industrial, alrededor de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, podemos ver también que en Estados Unidos empieza a haber un levantamiento o una crítica, como mínimo, muy transversal contra estos fenómenos y concretamente contra los grandes complejos para almacenar datos. Tanto es así que incluso políticos territoriales republicanos empiezan a mantenerse un tanto de perfil en estas cuestiones, porque saben que muchos de sus votantes se les pueden escurrir por este lado, porque incluso votantes republicanos se están enfrentando a esas grandes construcciones, a esas grandes fábricas de datos. El segundo artículo es La deserción, un gran no para ir de la guerra a la revolución. Es de Pelao Carballo y se explica el concepto de deserción como herramienta política y revolucionaria. Se critica al militarismo, a la cultura de la violencia, a la banalización de la violencia, y se habla de la deserción que puede ser el motor de transformaciones sociales profundas. También hace una crítica muy interesante al campismo cuando habla de Latinoamérica, concretamente, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba. Y por último, hay un artículo de Zuli Pereira que se titula En defensa de la Vivienda Popular y Ayuda Mutua, que habla de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, que se crea en el 68, que pese a la dictadura se mantuvo, continúa y en estos momentos ha construido 22.000 viviendas que tienen como fundamento la ayuda mutua, la autogestión y la propiedad colectiva, y que todo se dirime en asambleas. Y de ahí pasamos a otra sección que simplemente enumero, que es el de reseñas que coordina Vicky. En este caso se reseñan el libro Democracia y Anarquía, el poder de la polis, de Donatella di Cesare. La reseña la hace Tomás Ibáñez. El lobby sionista, una historia a ambos lados del Atlántico, es de Ilan Papé. La reseña la hace Paco Marcellán. Los cuidados, Paco Marcellán, no sé si lo he dicho, que es el coordinador de la sección de coyunturas, ¿eh? Los cuidados en y más allá de la Tropocentro, un recorrido interdisciplinario de varios autores y autoras que hago yo. Otro libro, Escritos de Vida, los cuadernos de clase de Pañuelos, de Bureba, que en este caso la reseña la hace Sandra Iriarte. Marlene, que es una comedia, un libro gráfico, la reseña la hace Vicky Criado. Orwell, 2 + 2 = 5, ya sabéis, es una película, la reseña la hace Capi Vidal. ¿Y quién manda aquí? Un libro de política para peques, de André Rodríguez. Y la reseña, no la he apuntado, pero ahora os lo digo, porque es una sección dentro de la sección que nunca falta. Y que es el reseñar siempre en la revista un libro para niños, que lo lleva adelante número a número Elvira Martín. Y ya está, ya aquí acabo.
0: Pues venga, Miquel, con la utopía.
2: El meu comentari és l'article meu que vaig escriure sobre l'utopia anarquista, que és un tema que es fa poc cas o no s'ha prestat gaire atenció, encara que avui en dia penso que pren actualitat i importància, entre altres coses perquè l'utopia esdevé, si no a petites parts, més real que qualsevol altra forma de pràctica llibertària. En un moment en què no hi ha condicions ni objectives ni subjectives pràcticament per canviar el món, quan les forces, diguem, materials, intel·lectuals, pues no són suficients per alterar l'ordre de les coses, pues la negació típica de l'ordre social pren caràcter utòpic, es refugia en l'utopia. És com si l'ideal ja no tingués una importància clara. Aleshores, si el moment no és propici, almenys algunes formes, experiments comunitaris, sí que ho són. I per això, diguem, si la revolució no està ni a lluny ni se l'espera de ninguna manera, l'utopia és el més pragmàtic. En això em vaig repassar un poc aquest aspecte de l'anarquisme que sempre utòpic ja està rebutjat un poc per la crítica marxista, leninista, sobretot, i és precisament allò que més superem, aguanta l'anarquisme, malgrat totes les seues contradiccions i, bueno, i tot el seu desenvolupament històric, etc. Em torno al moment en què llegeixes el folletet aquest de Engels del socialisme utòpic o el científico, i bé, ho comprens. Dius, bueno, allò es basava el suposat socialisme científic, es basava en el desenvolupament de les forces productives, que ocasionaria el desenvolupament d'una classe, proletariat, i una classe industrial, que arriba el moment que es faria càrrec d'aquestes forces productives, d'aquestes mitjans de producció, i es posaria pel seu compte. I això seria més o menys la revolució socialista per Engels i per l'escola socialista. Bé, en el moment en què la tecnologia ha desplaçat el proletariat industrial, en el moment en què la indústria és pràcticament automatitzada, més ara en la digitalització, el proletariat desapareix, perd importància i desapareix. Aquest proletariat industrial, estic parlant, no els treballadors, els treballadors n'hi ha més que mai, però un sector específic en consciència de classe, clarament que actuava conjuntament i tot això, no existeix. Es pot veure aquí en Espanya, es pot veure com en els anys 70, com funcionava un moviment assembleari a tot nivell i qualsevol que fos la ideologia que hi haguera o la tendència més radical o més reformista que fora present. Però tot això, el capitalisme ha sabut reorganitzar-se, en els anys 80 ja pràcticament es va liquidar, es va mundialitzar, es va globalitzar, va liquidar tot el que era indústria sobrant, la indústria es va desplaçar gràcies a la mundialització cap a l'Orient, cap a Àsia sobretot, i aquí en Europa va desaparèixer el proletariat, tal com es concebia en els esquemes marxistes. El capital i l'Estat sobretot, la tecnologia, ja no es comprèn res sense la tecnologia, són els pilars del sistema actual. En canvi, les tres bases del socialisme científic, diguéssim en versió postmoderna, en versió actual, que podia ser pues, el desenvolupament de les forces productives, és a dir, el creixement infinit, la mentalitat esta ciutadanista, no la mentalitat proletària, sinó la mentalitat ciutadanista, molt, molt diferent de la mentalitat proletària, conduïa a una lluita bàsicament econòmica, i la mentalitat ciutadanista condueix a una activitat política integrada. Bueno, i el tercer pilar, diguem que seria la concepció progressista de la història. Aquesta coincideix també en Engels i Marx, perquè, bueno, i en Bakunin també, la idea hegeliana és que de la que hereten tots els socialistes revolucionaris del segle XIX, és que la història tira endavant. Passa el que passa, hi hagi pàgines negres, el que sigui, però el resultat final és una major llibertat en una societat més àmplia, millor representada, evidentment, per l'Estat. Aquesta és la idea hegeliana que transmitirà sobretot a la socialdemocràcia, i aquesta idea és la que es conserva encara en l'ambient postmodern, encara que la filosofia postmoderna rebutja la història, en general rebutja la història, com que si és progressista, es creu en el progrés, es creu que les coses cada vegada seran millors. La història mai s'atura, no és el fi de la història, com diu Fukuyama, sempre tira cap endavant. Bé, aquest tipus de socialisme postcientífic, diguem, no explica la societat tal com és ara. I aleshores rehabilita, diguem, allò tan denostat com era el socialisme utòpic. Sembla que el socialisme utòpic, pues, jo ho diria més, el socialisme experimental. O l'anarquisme positiu, si podem dir-ho des d'un punt més llibertari. Si utilitzem una denominació, la primera denominació de l'anarquisme va ser socialisme antiautoritari, m'atenga aquesta. Després hi ha hagut anarquisme i anarquismes. Bé, els experiments col·lectius que es podem dir que cauen i que són vàlids dins de l'activitat anarquista actual, Doncs són, són simplement això, experiments, actes de defensa, respostes a problemes immediats que no volen passar per l'arc del capitalisme. Traten d'esbrinar una logística que funcionarà bé si la societat, o gran part de la societat civil, es desplaçarà de l'Estat i del capital, es quedarà fora. Bé, la, el, un dels grans problemes i de la, dels anarquismes, si diguem, del socialisme experimental actual, i utilitza molt això de socialisme experimental en honor al fundador de la colònia Sicília, Giovanni Rossi. Bé, un dels problemes és aquest, és que no es pot gestionar ni el proletariat, ni les classes mitjanes, ni qui siga, que normalment el conflicte, el desaparèixer el proletariat industrial, el conflicte passa al sector terciari, passa als funcionaris, als empleats, al territori, a la vida privada, a la vida quotidiana. D'allí està sobretot el tema sexual, el qüestionament del gènere i tot això. Entra dins d'aquesta, direm, revolta de la vida privada contra la normativitat, diguem, burgesa. Pues totes aquestes revoltes funcionen, és a dir, que hi ha una efervescència, hi ha unes contradiccions. Però el socialisme vendrà de la resolució d'aquest conjunt de contradiccions. L'anarquia, és a dir, l'ordre, diguem, sense estat i en plena llibertat. Però no vendrà mai de la gestió dels mitjans de producció actuals, de la ciència i la tecnologia actuals. No parlem ja de l'estat, sinó de la ciència i la tecnologia actuals. Perquè la ciència i la tecnologia actuals no són neutres. El desenvolupament científic, tecnològic, condueix no sols a l'esclavització de l'home, a la dependització total de la persona, sinó també condueix a la destrucció del planeta, físicament. O sigui que l'autogestió actual seria, si és l'autogestió de tot l'existent, seria l'autogestió de la misèria i la devastació. Això és el que revaloritza els intents, els assajos de quedar-se fora del capitalisme, ja que fos una mica parcial, assajos parcials, està clar. Però, per almenys, diguem, saben per on van. És a dir, si aquest tipus de coses es generalitzen, o quan les lluites, els conflictes locals, diguem, vulguen trobar experiències, diguem, que s'allunyen més, concretar, diguem, una línia anticapitalista clara, saben que han de ser, pues, contraris a la mecanització, han de ser antiindustrials, han de ser antidesenvolupistes, antidesarrollistes i antiprogressistes. Sobretot hem de qüestionar la idea de progrés. Aquesta és una mica la gran diferència entre el socialisme experimental, l'anarquisme positiu, que dic jo, i el mateix, l'anarcosindicalisme, l'anarquisme clàssic, que era sobretot, i aquí en l'estat espanyol més, que era sobretot un anarquisme obrer. Bé, estan allí, ja insistiré en això, en que les lluites són lluites que actuen des de la natura, des del territori, sobretot lluites en defensa del territori, aquestes n'hi ha i continuen havent-ne, i com que el capitalisme és cada vegada més extractivista, és a dir, que no sols està explotant a tot qui pot, sinó està explotant la natura, la terra, el territori, tot, la tradició, la cultura, el territori, la llengua del territori, la història, els recursos naturals, sobretot, que és el més important. L'altre és important en el sentit terciari, en el sentit de certes indústries, com és aquí el turisme, per exemple, que és tan important. Bé, doncs, la concepció llibertària, la idea llibertària, diguem, ve de lluny. O sigui, ja podríem remuntar-se a Grècia i tal. És a dir, és una tradició de la societat, una tradició de la societat, en la que es valora, sobretot,
3: el pas d'un estat natural a un estat civilitzat, aquesta és la justificació, sobretot, de Hobbes, dient, clar, l'estat és necessari perquè l'estat natural és la guerra de tots contra tots. Això és una gran mentida, perquè ja quan es va descobrir Amèrica ja vam veure que les tribus s'autoorganitzaven sense caps, sense jefes, sense representants de res. Bé, aleshores jo assenyalo que més bé les postures filosòfiques que pensen que la societat és natural i benigna, que és, vull dir, que l'organització social no consisteix en la construcció d'un gran estat al qual se someten tots per salvar-se d'aquesta guerra d'uns contra d'altres, que és la que assenyalava Hobbes, i uns quants, i tots els estatistes posteriors. Bueno, jo parlo de que hi ha, al llarg de la història, al contrari, això s'ha revaloritzat molt. Això ho va descobrir, vam parlar molt d'ell, pues, Reclus, sobretot, Kropotkin, és la gran aportació de Kropotkin per mi. És l'existència d'una societat autoorganitzada en l'edat mitjana, durant molt de temps i totalment extensa. I hem parlat d'alguns usatges. Els usatges, diguem-ne, seria el dret de costum, el dret consuetudinari, que és un dret oral, que pràcticament es conserven còdics, però que els còdics són barreges, i com s'autoorganitzava la gent. I es parla de, pues, això, el que diuen el Consell Comunal en França, el Consejo Abierto, en Espanya té diversos noms, el Consejo Abierto, l'anteiglesia, l'universitat. La paraula universitat s'utilitza per una... algo més avançat, és a dir, un consell popular que elegit lliurement en assemblea. I, bueno, simplement capaç de donar-se lleis pròpies. Això no sigui universitat. I després apareix, pues, jo cito aquí el Thing, que és l'assemblea dels vikings, l'assemblea dels nòrdics, que residia la sobirania popular, el lloc de la sobirania popular, és això, és el cinc. I, bueno, no sé, alguns altres com diria el Gemeinderat, que és alemà, i austríac, sobretot, Parengo, que és italià, i, bueno, hi ha alguns altres noms, així. Consello, que és gallec i portuguès. La veritat i la llibertat es trobava, pues, com després d'aquestes lectures d'una societat, sobretot rural, tan autogovernada, més està en els consells, ja eren quasi comunistes, perquè tenien unes grans propietats que depenien de l'assemblea, com els béns comunals, o els béns propis, que també es deien així. Bé, aleshores molts pensen que el socialisme de bo és el socialisme agrari. El municipalisme, on li diuen Murray Bookchin, per exemple, en parla molt d'això. Jo em diria que la revolució seria sobretot una revolució antiindustrial, sense xarxes, equilibrada, cap a un sistema, diguem, molt estàtic, sense internet, equilibrat en l'entorn. Però, en fi, diguem, no es tracta de tornar al passat, això és una valoració romàntica. Es tracta de superar-ho. Es tracta de superar el present. Per això dic jo que la cosa anticapitalista és utòpica en aquest sentit. És a dir, hi ha molta gent que pensa tornar cap al passat estalviant-se aldarulls i revolucions. N'hi ha que passar. Però més tal com està el món ara, tal com està en altres articles d'aquí, en parlen prou, les coses que venen seran molt dures. I, bueno, aleshores la societat, diguem, que siga capaç d'autoorganitzar-se, pues, té en l'utopia, diguem, pràctiques a posar en marxa immediatament.
2: Jo crec que resulta més funcional aquesta anarquia, aquesta utopia, sense excloure altres tipus de lluites. De fet, al contrari, associant-se a tot tipus de lluites. És més que l'activitat nihilista d'esta purament activista, com és un insurreccionalista, o jo què sé, els tòpics aquests de la ideologia, el partit, l'avantguàrdia, el sindicat, el tal. I l'especulació d'esta típicament complotista que està molt de moda ara. Bé, contra tots els que diuen que el capital està fotut i per això es fa guerres, jo crec que al contrari, el capital està guanyant i per això i utilitza les guerres i utilitza tot el que passa per guanyar més i per aniquilar tota aspiració a una vida lliure i autodeterminada. Bé, i acabo el rotllet aquest. Salut.
0: Això no és molt tòpic.
4: Escuchas la Radio Coctelera, hoy con la presentación del número 5 de la revista Redes Libertarias.